0: Paquita. Avui, avui, avui, avui, avui, avui.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Com em porta feia de fútil que avui, avui, avui, avui, avui, avui.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: La pela en plena de qual ser sola. Tant jurant ser gran Dieu com no l'er trobaré pa. Ma porquà que el dice sa, eh? Ma porquà que el dice sa, eh? Ma porquà que el dice sa, eh? Ah, sí.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Fins que el xofer tax